0: Són les 8 de la tarda, les 7 en Canàries.
1: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona.
0: Alexia Putellas se va del Barça, lo acaba de anunciar.